0: Mathilde, puisque te voilà. Te voilà.
1: 24 uur per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
2: Rozo Radio.